0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: It's only shuffle dance. Hey!

0: kiss.
1: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Te quiere ir o te quiere venir, te quiere ir o te quiere venir, dime te quiere ir o te quiere venir.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser
1: amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Brera.
1: Un batón hispano y latino. ¿Qué pasa? Con mi guerrera.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Brera.
4: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
3: Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: dues hores 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada, t'agrada.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.

0: dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les Vies, Balàfia, el Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà de nou com procedir.
1: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits, per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
0: La paeria també s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i treballar per evitar nous enfrontaments. El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves, majoritàriament d'entre 14 i 17 anys. Durant les dues primeres jornades hi ha hagut 7 detinguts, 12 identificats i també 7 denúncies a conductors de patinets per diverses irregularitats. I Barcelona ha assolit un 70% de compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta, segons ha destacat l'alcalde Jaume Collboni. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació també d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari juvenil i també el futur CAP de la Barceloneta. I les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat resultats positius en l'última fase d'assajos d'una vacuna experimental contra el melanoma. La teràpia basada en ARN, missatger i desenvolupada de manera individualitzada a partir del tumor de cada pacient podria reduir el risc de recaiguda o mort quan es combina amb immunoteràpia. I pel que fa al temps, la calor començarà a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte al dimecres. A banda, el dia serà força nuvolat ara al matí i podria caure alguna gota a la Costa Daurada.
2: Notícies en xarxa.
3: Música i informació. Ràdio Obrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Obrera. Tot el que passa a prop teu.
5: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
4: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
5: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
7: Hola, soy J.C. Randoño.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
4: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
3: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
4: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
3: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

one mistake.

0: aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Yo que pensaba que estaría mal, en cambio no, ya ahora lo he entendido.
2: Ràdio Obrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les Vies, Balàfia, el Clot i Pardinyes, després dels aldarulls d'aquest cap de setmana. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà com procedir.
5: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits, per exemple l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com

0: tallar temporalment la peseta gelida en tots dos sentits de la marxa. El foc va afectar 1,5 hectàrees de vegetació i els bombers hi van desplegar 14 dotacions. L'autopista es va reobrir progressivament un cop extingit l'incendi i les flames molt a prop de les vies també van obligar a interrompre temporalment la circulació de l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. I Barcelona ha assolit un 70% de compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta, segons ha destacat l'alcalde Jaume Collboni. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX i també el futur CAP Barceloneta. I les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat resultats positius en l'última fase d'assajos d'una vacuna experimental contra el melanoma. La teràpia basada en ARN missatger i desenvolupada de manera individualitzada a partir del tumor de cada pacient podria reduir el risc de la recaiguda o mort quan es combina amb immunoteràpia. L'assaig clínic de fase 3 ha comptat amb 1.137 persones i és el pas previ a poder sol·licitar l'aprovació del tractament. I pel que fa al temps, la calor començarà a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir. El dia a banda serà força nuvolat ara al matí, podria haver alguna gota a la Costa Daurada.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Arera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text, material autoeditat, l'ordinador tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre d'enguany, amb dos dies inclosos. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera a data 1 de l'1 del 26 i matriculat en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 a quart d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de les AFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció ja s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, a través del centre educatiu o AFA, en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. A més, en el marc de l'aposta dels centres educatius per a l'ús de les tecnologies a l'aula, es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o la tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. Igualment, per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut és del 50% del cost del material didàctic. A més, els informem que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma de vals a l'alumnat de primària i secundària. Els informem que un mateix objecte no pot estar subvencionat dues vegades i, per tant, si ja fan ús o tenen la voluntat de fer-ne de l'ajut que es proporciona des de l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres i material autoeditat, és preferible que els vals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Recomanem a les famílies que per a formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través del web municipal abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el Servei d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 770 0325 en el següent horari. Matins de dilluns a divendres de 9 a 2 i tardes de dimecres de 4:45 a 7 fins al 31 d'agost i dimarts i dimecres de 4:45 a 7 a partir de l'1 de setembre. En el cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial i per tal d'evitar esperes, els recomanem demanar cita prèvia de forma telefònica al telèfon 93 770 0325. Recordem, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut restarà operatiu des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre de 2026 amb dos dies inclosos. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
3: S'enceta una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat. Aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera s'ha executat durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, És previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre d'enguany. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'avinguda de Can Amat. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrià, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Doncs sí, vinga, va, que comencem el programa. És dijous 20 d'agost del 2026 i passen 8 minuts de les 8 del matí. Gràcies per escollir aquesta sintonia. Anem a començar explicant que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest dimecres que el PP portarà fins al Tribunal Suprem l'absència de diversos ministres del govern espanyol a les comissions del Senat, on havia estat convocats a compareixer per explicar per què Ceuta va ser envaïda, segons els populars. El Partit Popular dona amb aquest moviment un pas més en el conflicte polític obert els últims dies entre el govern espanyol i el PP, que controla el Senat amb majoria absoluta, per les explicacions dels ministres espanyols sobre la crisi de Ceuta. El govern espanyol no pot decidir en quina cambra accepta ser controlat, ha indicat el líder popular en una roda de premsa des de Ceuta, després de la seva reunió amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives. Els ministres convocats no han acudit a les compareixences que ha demanat el Senat i el govern espanyol s'excusa dient que ja donaran explicacions sobre la crisi migratòria al Congrés dels Diputats la setmana vinent. Els populars prenen aquesta decisió perquè sigui l'alt tribunal espanyol el que determini si els ministres es poden negar a compareixer a la Cambra de Representació Territorial de les Corts Generals i no informar del que ha passat a Ceuta. Altres temes, perquè Unitre Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides que salten i ballen, ha debutat aquest dimecres a la borsa amb una pujada meteòrica del 629%. Les accions de la companyia han marcat un primer preu de 1.100 yuans, uns 141 euros a la borsa de Xangai, d'abans dels 150,8 yuans, 19 euros, que s'havien fixat en l'oferta pública inicial i que han servit aquesta empresa, Unitre Robotics, per captar 6.100 milions de yuans, més de 780 milions d'euros, amb la venda del 10% del seu capital social. Després de conèixer els bons números d'aquesta jornada, l'empresa ha indicat que destinarà gairebé la meitat de la recaptació a recerca i desenvolupament de nous models i productes i la construcció d'un centre intel·ligent de fabricació. La gran estrena bursària del gegant dels robots coincideix amb la nova guerra tecnològica oberta entre la Xina i els Estats Units i després que aquest mes de juliol la Comissió Federal de Comunicacions nord-americana hagi incorporat a la seva llista negra els humanoides i altres dispositius de fabricació estrangera. Segons l'administració nord-americana, representen riscos inacceptables per la seguretat dels Estats Units i dels seus ciutadans i per això no es poden comercialitzar al país. Les farmacèutiques Moderna i Merck anuncien resultats positius en la recerca de la vacuna contra el melanoma. L'estudi es troba en la fase 3, just abans de sortir a la venda al mercat. Apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per establir un nou paradigma de tractament en càncer de pell. Es tracta d'una teràpia experimental individualitzada basada en el ARN missatger que es dissenya i produeix a partir d'una mostra del tumor del pacient per identificar-ne la firma mutacional i generar, així, una resposta immunitària antitumoral. La Guàrdia Civil ha activat tot un dispositiu per trobar un lleó que voltaria per la serra de San Vicente, a Toledo. Això després que un repartidor alertés la policia per haver vist l'animal rondar per la zona. El dispositiu que s'ha activat des del SEPRONA, el Servei de Protecció a la Natura, inclou un helicòpter procedent de la Comunitat de Madrid, drons de la Comandància de Toledo i diverses patrulles de seguretat ciutadana. El cos també investiga d'on es podria haver escapat. Una de les hipòtesis és que s'hauria escapolit del zoo Safari Fauna Aventura de Hinojosa de San Vicente. Ara bé, tampoc es descarta que hagi sortit d'una finca propera o d'un zoològic de Madrid. A hores d'ara, però no consta que falti cap lleó. De la mateixa manera, la Guàrdia Civil ha comprovat la localització dels gossos de raça mastí tibetà de la zona. Temperatura, 26 graus.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: força amb una cançó que fa estiu. En aquest 20 d'agost tenim núvols baixos ara mateix a Abrera. Des de la web, des de la app, FM, altaveus intel·ligents, connectats amb tu, Albert Esteve, ai, que ets guapa. Com estàs? Com va aquest estiu? T'acompanyem siguis on siguis, a la feina, a casa teva, conduïm, fent esport.
1: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
2: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
3: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
4: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
3: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
0: En ple agost també va haver una bona dosi d'energia, com la banda Boicot, amb Púlpul d'Escape, dins del disc No les interessa, és Me levantaré otra vez. I el tindrem a Catalunya divendres

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Un d'aquells temes que encaixen perfectament amb els dies d'estiu, quan ve de gust carretera, improvisar i compartir aventures. El sevillà Alejandro Bejarano, que va passar per La Voz, estrena la seva etapa més madura, arriba a Carretera, una de les novetats d'aquest estiu. Per viure el present, deixar-se portar i gaudir del camí amb bona companyia.

Dos quarts de nou del matí, anem al temps. Dijous, cobert al litoral i primers ruixats. La jornada ha començat amb un cel bastant cobert a la costa a causa de l'entrada d'un flux de llevant que portarà força humitat. L'aixafogó serà notable i no es descarta fins i tot la caiguda d'algun plogí mentre la costa central i la daurada amb àrees de maró. A l'interior apareixeran núvols prims i a mesura que avanci el matí aniran creixent núvols d'evolució. Les temperatures baixaran una mica, però encara farà molta calor sense ser tan extrema. Els valors més alts arribaran fins als 37 o 38 graus al Pla de Lleida i a la resta es mouran entre els 32 graus a la costa o els 36 a la Catalunya central. Durant la tarda el temps es mostrarà més insegur i els models indiquen l'arribada dels primers ruixats pel Pirineu i Prepirineu Occidental, com també a la zona dels ports de Tortosa-Beceit. De la mateixa manera, el cel estarà carregat al Pirineu Oriental amb alguna tronada al sector del Ripollès i zones properes. Hi ha canvi de temps radical de cara a divendres. L'aproximació d'un solc d'aire fred en altura farà que la inestabilitat atmosfèrica guanyi terreny durant divendres a la matinada. A primera hora i durant bona part del matí, les tronades podrien afectar bona part del país amb tempestes localment intenses que també podrien arribar a la costa de cara a la tarda vespre. Si es compleixen les previsions, s'esperen tempestes intenses que poden deixar 30 litres per metre quadrat en poc més de mitja hora, acompanyades de fortes ratxes de vent, calamarsa o pedra. Les acumulacions en poques hores, per exemple, a la costa sud, al prelitoral o a Ponent, podrien superar els 60 o 70 litres per metre quadrat. A més, la temperatura baixarà notablement i l'ambient serà el normal per l'època de l'any. Malgrat tot, la pluja no regarà tot el territori i és possible que en algunes comarques plogui molt poc a causa de la irregularitat d'aquests episodis. El Meteocat ha emès un avís per pluja intensa fins dissabte al matí, que també afecta el Baix Llobregat. Entre divendres i el cap de setmana vinent, l'ambient refrescarà una mica o, en tot cas, la calor serà suportable i la normal per aquestes dates, sense arribar als extrems d'aquestes últimes setmanes. Ara tenim núvols baixos i 24 graus a Brera. Fem una mirada enrere, recuperem un dels temes que Michael de la Calle publicava l'any 2020. El Tinerfeny jugava aquí el doble sentit de les cadenes. Una cançó d'amor, atracció, i d'aquesta persona que, entre totes, és l'única que realment et fa brillar. De fet, el tema va començar a prendre forma a Puerto Rico i es va acabar entre Madrid i les Canàries. Avui, en aquest dijous d'agost, la recordem i recuperem aquell show urbà de Michael de la Calle.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Avui dijous 20 d'agost posem una mica de sabor valenciana amb cactus, que ens porta aquesta història amb aroma de nit d'estiu, festa i Benidorm. Ens quedem amb cactus i noche loca en Benidorm.

0: marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Si hi ha una cançó que respira estiu per tots costats és aquesta. Carlos Sánchez converteix els records dels més festivals. Aquelles nits que semblaven no acabar mai en pura nostàlgia festivalera. I no és casualitat el nom. L'Arenal Sound va ser el primer gran festival on va actuar. L'escoltem. És el primer avançament del seu

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Una habitació d'hotel, una trobada intensa i una història destinada a no durar. Andrés Suárez parteix d'una experiència real viscuda a Santiago de Compostela per construir Habitació 517. Una cançó sobre un amor impossible, d'aquells que passen fugazment, però deixen empremta.

0: És una de les novetats que ens deixa aquest estiu 2026, de la mà de Carmens, amb aquest Se le olvidó, que posa el focus en el desamor i en aquella sensació que queda quan sembla que l'altra persona ha passat pàgina molt més ràpid del que esperaves. Directe amb aquest punt sentimental que també té el pop urbà actual. Carmen. Hem arribat a les 9 del matí. Arriben les notícies.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragut i Noguera, al barri de Pardinyes, també a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicòmana, hagués mort per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la localització d'un altre cadàver a la séquia del Cap, a Torrefarrera. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies Balafi, el Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà de nou com procedir.
4: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim amb situacions familiars com

0: I Barcelona ha assolit un 70% de compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació també de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari juvenil i també el futur CAP Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor començarà a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir, tot i que les temperatures encara seran altes i superiors a les habituals. A banda, el dia serà força ennuvolat ara al matí i podria, de fet, caure alguna gota a la Costa Daurada. A la nit no es descarta també alguna tempesta a prop de la costa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Aquest dilluns 10 d'agost s'ha reobert la sala de fitness del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, CAMP, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del CAMP el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del CAMP serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:45 a 7:45 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Una setmana després de la incidència, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del Centre Aquàtic Municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al CAMP durant els darrers dies han estat els següents: visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades i instal·lació de màquines d'ozó per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per a l'activitat física i esportiva i zones de vestuaris i comunes per a reprendre progressivament l'activitat i reparació dels serveis informàtics i dels torns d'accés tant del CAMP com de la piscina municipal d'estiu. D'altra banda, també s'estan efectuant diferents actuacions de manteniment i millora de l'accessibilitat al Centre Aquàtic Municipal CAMP, tasques pròpies del manteniment de l'equipament durant el mes d'agost, instal·lació d'una cadira adaptada per a l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a la piscina terapèutica i eliminació del mur divisori del vas per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del CAMP. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
2: Abrera Informació, promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda.
2: Abrera Informació. Infància.
3: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de

0: la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 29 11 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Després dels informatius de les 9, continuem amb música i ho fem amb una rumba ben fresca per aquest matí d'agost, el sevillà Àlex Ortiz, que aquest 2026, per cert, celebra 25 anys de trajectòria musical amb Me Estoy Quitando de Ti. I després canviem completament de registre amb CH i una cançó que sempre ha fet expressament per sonar un 20 d'agost. Tres estius, un retrobament inesperat en plena festa major. Sou Urbà Català i banda sonora perfecta per una nit d'estiu. Seguim.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Hi ha comiats que fan mal i d'altres que acaben convertint-se en una manera de tornar a respirar. Annie Bitsuit transforma una mala etapa personal en una cançó inspirada fins i tot per la lectura del surrealista André Breton. Canviar la mirada, deixar enrere els mals records i trobar espai per una nova alegria. És el primer avançament del seu nou disc, Alegria, que arribarà el 16 d'octubre. I tenim cita, atenció, el dissabte 5 de setembre actuarà a Viladecans, als jardins de la Magdalena Modulell. Dins del festival Ocellets hi ha entrada lliure. Podràs descobrir a Annie Bitsuit.
1: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: César Eysi s'uneix al dominicà Fuego i a Toro amb Banda.

dos quarts de deu. Avui tirem enrere fins al 2019 per recuperar una de les cançons que marcava el primer àlbum de Mekki G. A Mala Santa, la californiana jugava amb aquesta doble cara, ni tan bona ni tan dolenta, reivindicant poder ser ella mateixa sense etiquetes. Un d'aquells temes que 7 estius després continua convidant a pujar al ritme.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Dues generacions de la música llatina es troben en una col·laboració que Arcángel considerava tot un somni. Ell mateix s'ha declarat admirador de Ricky Martin des de petit. Ara arriba Lluvia. Juguem amb la pluja com a metàfora del desig, la passió i una trobada molt intensa entre dos amants.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Una cançó que ens porta directament a aquell flamenc chill que va marcar tota una època. Més de dues dècades després de l'original, Xambao celebra els seus 25 anys recuperant aquest Ahí estás tú. I aquesta vegada ho fa al costat d'Alejandro Sanz.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Un clàssic que segur que molts reconeixeu. Antonio Cortés recupera aquest Procuro Olvidarte, la mítica balada composta per Manuel Alejandro i Ana Magdalena. Una història de desamor, absència i d'intentar oblidar algú.

0: canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Aquest estiu descobrim una faceta molt més ballable i atrevida de Cris Lora, guanyadora d'Operación Triunfo 2025, amb el tema E un delirio. Una cançó fresca, perfecta per continuar posant ritme aquest dijous d'agost.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjaments als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta, que des de primera hora d'aquest matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes de violència evidents. A banda, també un altre home de 62 anys. També va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes, a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicomana, hagués mort per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la nova localització d'un altre cadàver a la séquia del Cap, en aquest cas a Torrefarrera. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies Balàfia, el Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà com procedir.
3: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
2: El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a

0: El dia serà, però, força ennuvolat al matí i podria caure alguna gota, sobretot a la Costa Daurada i a la nit a la costa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platon i Sartí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platon i Sartí, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a 800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar la ruta 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar, Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2:45 a 7. Consulteu tota la informació, així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
2: Abrera Informació. Comunicació.
3: Arriba a Abrera el servei mòbil de nova generació 4G i 5G sobre les bandes de freqüència de 700 i 800 MHz dels principals operadors mòbils. La tecnologia prestada sobre aquestes bandes de freqüència, anteriorment utilitzades per la televisió digital terrestre TDT, permet oferir una millor cobertura en interiors i una major extensió de cobertura possible. Aquestes xarxes arriben per millorar la velocitat de connexió a internet, els serveis de televisió, vídeo i música a la carta, així com desenes de nous serveis que apareixeran en els pròxims anys per aprofitar el gran potencial de la tecnologia. La prestació dels serveis mòbils en aquestes bandes de freqüència pot comportar l'aparició de determinades afectacions en la recepció de la senyal de la TDT dels usuaris i usuàries d'Abrera, ja que aquestes bandes es feien servir anteriorment per al servei de televisió. Els operadors mòbils recomanen posar-se en contacte amb l'empresa Llega 700 per resoldre qualsevol tipus d'afectació que es pugui produir a qualsevol usuari o usuària de la TDT i en qualsevol punt de del territori estatal. Si teniu algun problema per visualitzar els canals de la TDT, poseu-vos en contacte amb l'assistència gratuïta de Llega 700. Número d'atenció gratuïta per a la ciutadania al telèfon 900 833 999, e-mail ayuda@llega700.es, pàgina web www.llega700.es, en horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a dissabte de 9 del matí a 10 de la nit. Un operari o operària de la línia Llega 700 es desplaçarà on s'hagi detectat l'afectació i procedirà a fer les tasques de condicionament necessàries per solucionar-la. Tot això sense cap cost pels usuaris i usuàries.
2: Abrera Informació. Joventut.
3: El dissabte 5 de setembre de 20:30 a 12:30 a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, al passeig de l'església número 18, acollirà la festa Fi d'Estiu Jove, una activitat adreçada als i les joves d'Abrera d'entre 14 i 25 anys amb música, animació, videojocs i bany lliure a la piscina. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria de Joventut, s'organitza aquesta proposta per acomiadar l'estiu amb una nit d'activitats i oci adreçada al jovent del municipi. A les 20:30, obertura de portes. De 20:30 a 12, bany lliure a la piscina mitjana. A les 12, tancament de la piscina i a les 12:30, final de la festa. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves d'Abrera. Per a més informació sobre la festa Fi d'Estiu Jove, podeu contactar amb el Casal de Joves d'Abrera al telèfon 686-253-157, a través del correu electrònic ej polivalent

0: @abrera.cat o del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Us hi esperem.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Obrim nova hora amb una combinació que porta el pop alternatiu cap a un terreny més urbà. Ara amb Cupido, que s'ha ajuntat amb la porto-riquenya Lorna amb Troleo. Des del disc Amor Compartido. I atenció, perquè Cupido tornarà a Catalunya al setembre, al festival del Parc del Fòrum de la ciutat. I després canviarem completament d'ambient amb Aurora Codazzi, que recupera Yo no te pido la luna, un clàssic italià que també posa un punt de nostàlgia aquest dijous 20 d'agost.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: És una de les bandes imprescindibles del rock estatal que torna a posar banda sonora aquest estiu del 2026, Art de Bogotà. Presenten el seu segon avançament del seu esperat tercer disc. Vicker Splash.
9: Déjame aguantar la respiración.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: Aquesta cançó sí que té aroma d'estiu per tot arreu. De Naka recupera una de les cançons més estimades del seu projecte i li dona una nova vida al costat del barceloní CH. Barreja català i castellà i està pensada gairebé com un petit himne per les nits d'estiu d'aquest 2026.
2: Fa estona t'estic veient com balles i m'enamora.
1: Un feeling.
2: El club ha

Hem arribat ara mateix a 2:15 ja. No, 2:15 del matí. Què tal? Com esteu? Perquè anem a continuar. I després d'escoltar aquestes cançons tan actuals, a 2:15 volem recordar. Recordarem un tema que va néixer un estiu del 19. Rosalía i Ozuna estrenaven una col·laboració que acabaria arribant al número 1 a Espanya. Jo por ti, tu por mi. 7 estius després ja continua sent una d'aquelles cançons que ens transporten directament a aquella època. La recordem.

0: ¿Qué tal la esquina? Taza son sonaría. ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la esquina? Taza son sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? ¿Qué tal la esquina? Taza son sonaría.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
2: Una altra de les novetats que ens està deixant aquest estiu 2026 és Daniele, que continua obrint-se camí dins del pop amb aquesta proposta molt emocional, Siénteme mucho, juga amb els sentiments i amb aquesta necessitat que l'altra persona no només t'escolti, sinó que realment et senti.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!
2: De Lagos a Caracas, sense necessitat d'agafar cap avió, el productor nigerià d'Aramola, guanyador per cert d'un Grammy, s'uneix als veneçolans Raguayana en aquesta proposta. Giri dos Caracas, una barreja de saxofon,

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Eladio Carrión, amb aquest missatge positiu per parlar-nos de gratitud, resiliència, pau mental. Buenos días. Un tema que entra molt bé en aquest matí del dijous.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Doncs sí, arribarem a les 11 amb De La Rose i Ryan Castro. La Monda. Com va aquest estiu? 28 graus, seran nuvolat, núvols baixos. Avui sense sol.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i també la incorporació de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs, recordem, pel proper 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres de Catalunya. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres educatius públics catalans d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els mateixos centres es podrà compartir amb altres equipaments públics situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I el Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjament als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària i també en coordinació amb les forces de seguretat que des de primera hora del matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. Protecció Civil manté l'alerta durant aquest matí amb un grau de perill 1/6, especialment al litoral sud i central. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins aquest cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. I paral·lelament també continua la prealerta del Pla Infocat per l'elevat risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i també a la Ribera d'Ebre. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxés, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda, també a la plaça del Trago de Noguera, al barri de Pardinyes, a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicòmana, hagués mort per una sobredosi de drogues. I Barcelona ha assolit un 70% del compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que es reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari i juvenil i també el futur CAP Barceloneta. I això és tot fins aquí les notícies.

0: ciutadania per enganxar-hi cartells i anuncis. A més, també s'han substituït diversos metacrilats de la part de les cartelleres destinada a la difusió dels cartells, avisos i comunicacions oficials de l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de millorar-ne la conservació, la visibilitat i la imatge. Amb aquestes actuacions, des del consistori es continua treballant en el manteniment i la millora dels espais i elements d'informació pública ubicats al municipi. Aquesta intervenció permet millorar unes cartelleres que són una eina tant per a la comunicació institucional com per a l'expressió ciutadana, facilitant que entitats, associacions, comerços i veïnat disposin d'espais adequats per difondre activitats, iniciatives i informació d'interès general. Al mateix temps, la renovació de les cartelleres contribueix a millorar la imatge de l'espai públic, afavoreix una millor visibilitat dels continguts exposats i garanteix que la informació municipal arribi a la ciutadania en les millors condicions.
1: Abrera Informació, esports, entitats.
0: Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Radio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
2: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport del motor. El matí es farà uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories, de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria èlipa. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
3: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi, que, bueno, que espero que li agradi a tothom, és el públic que volem que sigui, és que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
0: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fittipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
3: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es porti la seva cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals i que són elits, però encara no són professionals. Llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno, que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
0: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi Abrera Enduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
4: Abrera Informació. Promoció de la vila.
0: La piscina municipal d'estiu acollirà el proper divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. La festa amb entrada gratuïta se celebrarà de les 10 de la nit a les 2 de la matinada i inclourà servei de barra i opció de sopar al Gastrobar La Candela. L'activitat organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila serà d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible. A més, les persones assistents que ho desitgin podran sopar al Gastrobar La Candela, que oferirà servei de 20:30 a 2. Per a més informació i reserves es pot consultar el perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat, no estarà permès el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Obrim nova hora amb una cançó que sembla pensada expressament per aquests dies d'agost. El Duende Callejero ens convida a oblidar-nos una estona de les preses i gaudir de les coses senzilles. Una tarda al camp, una nevera, els amics i moltes ganes de passar-ho bé. Com mis col·legues. Banda sonora perfecta, per aquest estiu. I després canviarem a la rumba i el bon rotllo. Per ritme urbà, el J s'ajunta amb JC el Diamante amb un palo, una peça curta.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
5: Aquesta cançó té estiu escrita a cada nota, eh? El veneçolà Dani Ocean ens porta Caramel, una de les peces destacades del seu Babylona Blue. Una proposta que parla d'amor sense pressions, llibertat i de deixar-se portar. Perfecte per aquest dijous, 20 d'agost.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: La veneçolana Elena Rose s'ajunta ara amb el colombià Manuel Turizo per celebrar aquell amor que no entén de dies lliures la setmana.

Les 11 i 30 minuts, ara fem una mirada enrere fins l'estiu del 2021 perquè poques cançons van sonar tant aquells mesos com aquesta. Rauw Alejandro va aparcar momentàniament el reggaeton per abraçar el pop, el funk i aquell so vuitanter, una declaració d'atracció total cap a una persona que li agradava absolutament en tots els sentits. I és que el mateix porto-riqueny explicava que la va crear pensant precisament en una cançó per posar a la platja durant l'estiu. 5 anys després, aquest dijous 20 d'agost, recordem Todo de ti.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Acabada d'estrenar aquest estiu, de Marco Flamenco publicava Como a Nadie. El d'Utrera torna al seu terreny amb aquest flamenc pop, sentiment i una lletra romàntica. És una de les novetats de Marco per posar una mica de sentiment aquest dijous d'agost, Como a Nadie.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: És una de les cançons que Enol ens ha regalat aquest estiu. L'asturià publica aquest Un toro enamorado, jugant també amb la imatge del toro enamorado de la luna. Una proposta diferent i molt melòdica per continuar aquest dijous.

0: La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Hi ha records que no desapareixen mai perquè queden associats a un lloc, una olor o una habitació. Green Valley s'uneix en el xilen su movimiento original en una cançó d'amor amb molta melancolia. Aquella habitación...

0: aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Aquesta és una d'aquelles col·laboracions que semblen dissenyades per petar-ho en ple estiu. Farruko, Gracie i Steve Aoki. Amb Ja pa què. Està funcionant de valent. Aquest estiu ha aconseguit arribar al número 1 del Latin Airplay de Billboard. Ritme, energia i desamor. Per aquest dijous...

0: 2, 3, 4.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Arribarem a les 12 amb el badaloní Guillem Bautista. És un dels noms joves que val la pena seguir dins el pop català. Ara no està mal. Me can...

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i la incorporació també de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs el proper 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres de Catalunya. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres educatius públics catalans d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els mateixos centres es podrà compartir amb altres equipaments públics situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I un dispositiu de 170 agents de la Policia Nacional amb suport també de la Guàrdia Civil i la Policia Local ha desallotjat els migrants instal·lats a la platja del Trampolín de Ceuta. L'operatiu ha començat a les 7 del matí i s'ha desenvolupat sense incidents. Interior calcula que hi havia unes 1.500 persones, mentre que les autoritats locals elevaven la xifra a més de 4.000. El govern espanyol ha habilitat també dos espais d'acollida a Loma Margarita i també a Embolsamiento amb una capacitat de 1.800 persones. El trasllat es fa de manera voluntària amb el suport del personal del tercer sector. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. Protecció Civil manté l'alerta durant aquest matí, especialment al litoral sud i central. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins aquest cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i també a l'interior de l'Alt Empordà. Paral·lelament, també continua la prealerta del Pla Enfocat per l'elevat risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, així com en zones de les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i també a la Catalunya Central. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxés al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragú de Noguera, al barri de Pardinyers, també a Lleida. Tot apunta que la persona suposadament era toxicòmana i va morir per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la localització d'un altre cos a la séquia del Cap a Torrefarrera. I Banyoles ha començat les obres per crear un camí verd compartit per a vianants i ciclistes a la carretera de Figueres amb un pressupost de 158.000 euros. L'actuació inclou un pas segur per creuar la 150A i accedir també al Parc de la Draga.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text, material autoeditat, l'ordinador tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre d'enguany, amb dos dies inclosos.

0: euros per a l'adquisició de l'ordinador o la tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. Igualment, per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut és del 50% del cost del material didàctic. A més, els informem que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma d'avals a l'alumnat de primària i secundària. Els informem que un mateix objecte no pot estar subvencionat dues vegades i, per tant, si ja fan ús o tenen la voluntat de fer-ne de l'ajut que es proporciona des de l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres i material autoeditat, és preferible que els vals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Recomanem a les famílies que per a formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través del web municipal abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el servei d'atenció ciutadana al telèfon 93 770 0325 en el següent horari. Matins de dilluns a divendres de 9 a 2 i tardes de dimecres de 2 quarts de 5 a 7 fins al 31 d'agost i dimarts i dimecres de 2 quarts de 5 a 7 a partir de l'1 de setembre. En el cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial i per tal d'evitar esperes, el recomanem demanar cita prèvia de forma telefònica al telèfon 93 770 0325. Recordem, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut restarà operatiu des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre de 2026 amb dos dies inclosos. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
0: S'enceta una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat. Aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera s'ha executat durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre d'enguany. Amb motiu d'aquests treballs, es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat. Així, el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Nova hora i última del programa d'aquest dijous 20 d'agost. La encetem amb aquesta proposta internacional que té tots els ingredients per continuar animant aquest matí d'estiu. Fantomel amb Willy William, Ben Cristobal, John Briel, Kellyn amb Elástico. I després, canvi radical d'ambient amb les germanes mexicanes Hash, que ens porten al desamor amb el tema Si me hubieras llamado ayer. Una cançó que es va publicar ja fa uns mesos.
3: Mami. Tú y yo tan elástico, nos conectamos fantástico.
4: Sabes lo que siento, vivamos el momento, échale mucha pasión. Con ese movimiento tan frágil como el viento.

0: vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Una proposta que és pura festa i nostàlgia, perfecta per aquesta última hora d'un dijous d'agost. La Dècada Prodigiosa celebra els seus 41 anys de trajectòria, recuperant la seva fórmula. Salta Bailando ens porta... Doncs Salta, Aquí no hay playa, Bailando, Escuela de calor, Insurrección... Tot un viatge pels 80 més festius per continuar animant aquest matí d'estiu.

dos quarts d'una. Ara recordem un dels grans hits llatins de l'estiu del 2021. Dues argentines, Tini i Maria Becerra, van unir forces en una barreja explosiva de cumbia i reggaeton que parla d'això, d'atracció, de deixar-se portar, de viure intensament el moment sense penjar gaire o pensar gaire en què passarà doncs demà. Són cinc estius després que continua sonant amb la mateixa força. És aquest Miénteme. I apunteu, perquè Tini Stoussel, tornarà a Catalunya. 22, 23 i 24 de gener actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona amb la seva gira Futura Tour.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Arriba una cançó que sembla feta a mida per aquest 20 d'agost. Els sabadellencs Flash Ice Cream canvien de registre i s'endinsen la bachata amb una proposta, doncs, càlida, romàntica, molt ballable. És el segon avançament del nou disc que arribarà aquesta tardor. Imagina una bachata urbana catalana amb un gust, doncs,

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat no vingut i la incorporació de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs, que recordem serà el 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres catalans. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres públics d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els centres es podrà compartir amb altres equipaments de la mateixa modalitat situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I en mobilitat, MB reprendrà el 29 d'agost el servei de la línia L1 entre Florida i Plaça de Sants en tots dos sentits després de les obres de millora iniciades el passat 17 de juliol. Els treballs amb una inversió d'11,5 milions d'euros han permès renovar les vies amb una base de formigó més estable i també modernitzar les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. I també en mobilitat, Banyoles ha començat les obres per crear un camí verd compartit per a vianants i ciclistes a la carretera de Figueres amb un pressupost de 158.000 euros. L'actuació inclou un pas segur per creuar la C-150A i accedir al Parc de la Draga amb nous semàfors per a vehicles, vianants i bicicletes i també més il·luminació. I un dispositiu de 170 agents de la Policia Nacional amb suport també de la Guàrdia Civil i la Policia Local han desallotjat els migrants instal·lats a la platja del Trampolín de Ceuta. L'operatiu ha començat a les 7 del matí i s'ha desenvolupat sense incidents. Interior calcula que hi havia unes 1.500 persones, mentre que les autoritats locals eleven la xifra a 4.000. El govern espanyol ha habilitat també dos espais d'acollida, a Loma Margarita i el Embolsamiento, amb una capacitat per a 1.800 persones. I la temporada de caça menor ha començat avui a les comarques de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès amb la guatlla com a les espècies autoritzades. Al Segrià, els caçadors han detectat una lleugera reducció d'exemplars, especialment en entorns de Torrefarrera, Rosselló i Benavent, que atribueixen a l'augment de les plantacions de panís. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins al cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. Paral·lelament, també continua la prealerta del Pla Infocat per elevar risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, així com també a les Terres de l'Ebre, Tarragona Ponent i a la Catalunya Central. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Aquest dilluns 10 d'agost s'ha reobert la sala de fitness del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, CAMP, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del CAMP el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del CAMP serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:45 a 8:45 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Una setmana després de la incidència, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del Centre Aquàtic Municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al CAMP durant els darrers dies han estat els següents. Visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials

0: terapèutica i eliminació del mur divisori del BAS per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del camp. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
1: Abrera Informació. Promoció econòmica.
0: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
1: Abrera Informació. Infància.
0: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest estiu, pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
4: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
5: Abrera som cultura.
6: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
5: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
9: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
8: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
9: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Aquest estiu no et sucarrimis les orelles. Escolta Ràdio

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vila. El Departament d'Educació anunciarà els pròxims dies més aules d'acollida per a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs el 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres. A banda, s'instal·laran plaques solars en 341 centres educatius públics catalans d'aquí al 2028 per avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els centres es podrà compartir amb altres equipaments públics situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. Pel que fa a la mobilitat, TMB reprendrà el 29 d'agost el servei de la línia L1 entre Florida i Plaça de Sants en tots dos sentits, després de les obres de millora iniciades aquest 17 de juliol. Els treballs, amb una inversió d'11,5 milions d'euros, han permès renovar les vies amb una base de formigó més estable i modernitzar les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Durant les obres, el tram ha estat cobert amb un servei de transport alternatiu. I l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural ha denunciat davant la subdelegació del govern a Lleida la manca de cites prèvies per fer tràmits d'estrangeria. Segons l'entitat, les demores poden arribar als 11 mesos, tot i que els procediments haurien de resoldre's en un 3. La situació afecta tant en persones que han de renovar permisos de residència o treball com les que obtenen per primera vegada mitjançant la regulació extraordinària. AFICU reclama més recursos i agilitat administrativa i proposa que es faciliti un document provisional mentre es resolen els expedients. I un dispositiu de 170 agents de la Policia Nacional amb suport de la Guàrdia Civil i la Policia Local ha desallotjat els migrants instal·lats a la platja del Trampolín de Ceuta. L'operatiu ha començat a les 7 del matí i s'ha desenvolupat sense incidents. Interior calcula que hi havia unes 1.500 persones, mentre que les autoritats locals elevaven la xifra a més de 4.000. El govern espanyol ha habilitat dos espais d'acollida, la Loma Margarita i el Embolsamiento, amb capacitat per a 1.800 persones. El trasllat es fa de manera voluntària amb el suport de personal del tercer sector. I Banyoles ha començat les obres per crear un camí verd compartit per a vianants i ciclistes a la carretera de Figueres amb un pressupost de 158.000 euros. L'actuació inclou un pas segur per creuar la C-150A i accedir al Parc de la Draga amb nous semàfors per a vehicles, vianants i bicicletes i més il·luminació. El projecte també connectarà dos trams de la xarxa de carrils bici i millorarà l'accessibilitat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platon i Sartip i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platon i Sartip, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta podeu escriure al mail a800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar la ruta 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar Montbus des de l'inici de la prestació del servei fa dos anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar contacte amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres.

0: de nous serveis que apareixeran en els pròxims anys per aprofitar el gran potencial de la tecnologia. La prestació dels serveis mòbils en aquestes bandes de freqüència pot comportar l'aparició de determinades afectacions a la recepció de la senyal de la TDT dels usuaris i usuàries d'Abrera, ja que aquestes bandes es feien servir anteriorment per al servei de televisió. Els operadors mòbils recomanen posar-se en contacte amb l'empresa Llega 700 per resoldre qualsevol tipus d'afectació que es pugui produir a qualsevol usuari o usuària de la TDT i en qualsevol punt de... i en qualsevol punt del territori estatal. Si teniu algun problema per visualitzar els canals de la TDT, poseu-vos en contacte amb l'assistència gratuïta de Llega 700. Número d'atenció gratuïta per a la ciutadania al telèfon 900 833 999, e-mail ajuda@llega700.es, pàgina web www.llega700.es, en horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a dissabte de 9 del matí a 10 de la nit. Un operari o operària de la línia Llega 700 es desplaçarà on s'hagi detectat l'afectació i procedirà a fer les tasques de condicionament necessàries per solucionar-la. Tot això sense cap cost pels usuaris i usuàries.
1: Abrera Informació. Joventut.
0: El dissabte 5 de setembre de 20:30 a 12:30 la piscina d'estiu municipal d'Abrera, al passeig de l'església número 18, acollirà la festa Fi d'Estiu Jove, una activitat adreçada als i les joves d'Abrera d'entre 14 i 25 anys amb música, animació, videojocs i bany lliure a la piscina. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria de Joventut, s'organitza aquesta proposta per acomiadar l'estiu amb una nit d'activitats i oci adreçada al jovent del municipi. A les 20:30, obertura de portes. De 20:30 a 12, bany lliure a la piscina mitjana. A les 12, tancament de la piscina i a les 12:30, final de la festa. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves d'Abrera. Per a més informació sobre la festa Fi d'Estiu Jove, podeu contactar amb el Casal de Joves d'Abrera al telèfon 686-253-157, a través del correu electrònic ej.polivalent@abrera.cat o del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Us hi esperem.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
10: Escoltes la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.
11: Kinda wanna dance to this.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La calor afluixa, notícia del dia, i és que avui no s'assoliran els 41 graus d'ahir i les temperatures poden baixar 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. Protecció Civil ha posat en marxa també en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. A partir de mitja tarda estan previstos a comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. Es pot deixar més de 20 litres per metre quadrat a mitja hora al litoral i prelitoral també de Barcelona. I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 migrants a la platja Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals. Es tracta dels espais de Loma Margarita i El Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els migrants. Escoltem Elma Saiz, portaveu i ministra d'inclusió.
3: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y hemos que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
2: Més temes, la línia 1 del metro entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost. Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del 17 de juliol. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha visitat les obres.
4: Permet renovar integralment la via, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó. Hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
2: I pendents avui d'un dels actes més esperats i multitudinaris de la Festa Major de Sitges, sempre al Castell de Focs, la nit de la vigília, un espectacle pirotècnic del qual Sitges presumeix de tenir un dels millors escenaris per enlairar-lo aquest any, però la pirotècnia igual ja va anunciar que no s'utilitzarien els catamarans dels quals es dispara des del mar part de l'espectacle que s'havia fet habitualment. Això sí, la quantitat i la qualitat de la pólvora serà la de cada any, però centrada, això sí, enguany en altres punts. I avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol, l'handbol de Sant Joan d'Espí, i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre, per cert, en directe per la xarxa Més.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha dut a terme recentment diversos treballs d'adequació i millora de les cartelleres municipals ubicades tant al nucli urbà com als diferents barris del municipi. Les actuacions han consistit en el poliment i la pintura de les cartelleres, especialment a l'espai destinat a l'expressió ciutadana. Aquesta zona havia patit un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús habitual de cintes adhesives i altres materials emprats per la ciutadania per enganxar-hi cartells i anuncis. A més, també s'han substituït diversos matacrilats de la part de les cartelleres destinada a la difusió dels cartells, avisos i comunicacions oficials de l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de millorar-ne la conservació, la visibilitat i la imatge. Amb aquestes actuacions, des del consistori es continua treballant en el manteniment i la millora dels espais i elements d'informació pública ubicats al municipi. Aquesta intervenció permet millorar unes cartelleres que són una eina tant per a la comunicació institucional com per a l'expressió ciutadana, facilitant que entitats, associacions, comerços i veïnat disposin d'espais adequats per difondre activitats, iniciatives i informació d'interès general. Al mateix temps, la renovació de les cartelleres contribueix a millorar la imatge de l'espai públic, afavoreix una millor visibilitat dels continguts exposats i garanteix que la informació municipal arribi a la ciutadania en les millors condicions.
0: Abrera Informació, esports, entitats.
5: Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Super Enduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Radio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
6: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport del motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories, de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir alguna cosa, d'alt nivell, no?

0: participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
1: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Aquests 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno, que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
0: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi Abrera Enduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
2: Abrera Informació, promoció de la vila.
0: La piscina municipal d'estiu acollirà el proper divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. La festa amb entrada gratuïta se celebrarà de les 10 de la nit a les 2 de la matinada i inclourà servei de barra i opció de sopar al gastrobar La Candela. L'activitat organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila serà d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible. A més, les persones assistents que ho desitgin podran sopar al gastrobar La Candela, que oferirà servei de 20:30 a 2. Per a més informació i reserves es pot consultar el perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat, no estarà permès el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Tots els migdies a Ràdio Abrera t'acompanyem amb la millor selecció musical.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu, per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
9: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
8: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
9: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
8: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
7: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
6: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
8: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada. Ràdio Obrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària està interrompuda a l'altura de Juneda, a les Garrigues, per una incidència a la catenària. Segons informa Adif, l'afectació correspon a les línies R13 i R14 que circulen pel tram entre Lleida i la Plana, Pica, Moixons. L'avaria s'ha produït a conseqüència d'uns treballs programats que s'estaven fent a la infraestructura. Adif ha indicat que els tècnics treballen per resoldre l'avaria el més aviat possible. I avui també tercer dia de reforç policial a Perdinyà, Esbalàfia i el Clot a Lleida. La Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en aquests aldarulls que van tenir lloc el passat cap de setmana i a principis d'aquesta setmana, per demanar-los la seva col·laboració. De moment la situació es manté estable i sense nous incidents. Recordem que el primer dia hi va haver 7 detinguts, de moment 2 d'aquests, tots dos majors d'edat, han quedat en llibertat en càrrecs. Escoltem l'alcalde Fèlix Larrosa.
2: Les bodes estructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no són per a res a que quan surten al carrer es queden amb la paneta.
1: I la temperatura avui afluixa, però la de l'aigua del mar va rècords en guany. Ha arribat, per exemple, els 27,8 a l'Estartit, un valor inèdit als darrers 50 anys. Les onades de calor marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins, la flora i la fauna. En aquest cas, per exemple, diuen els experts que la Costa Brava Nord està 4 graus per sobre de la mitjana. Escoltem Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit.
3: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
1: Temperatures altes que castiguen els treballadors. A Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un sistema nou que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 38,8. És el cas d'unes polseres que es posen i que, per exemple, porten totes aquelles persones que treballen a l'aire lliure, com són els serveis de neteja. I ha trobat el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxés al Segrià. Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes de violència, però s'ha obert una investigació.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text, material autoeditat, l'ordinador tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre d'enguany, amb dos dies inclosos. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera a data 1 de l'1 del 26 i matriculat en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 a quart d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de les AFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció ja s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, a través del centre educatiu o AFA, en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. A més, en el marc de l'aposta dels centres educatius per a l'ús de les tecnologies a l'aula, es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o la tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. Igualment, per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut és del 50% del cost del material didàctic. A més, els informem que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut ajut de 60 euros per a material escolar en forma d'avals a l'alumnat de primària i secundària. Els informem que un mateix objecte no pot estar subvencionat dues vegades i, per tant, si ja fan ús o tenen la voluntat de fer-ne de l'ajut que es proporciona des de l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres i material autoeditat, és preferible que els vals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Recomanem a les famílies que per a formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través del web municipal abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el Servei d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 770 0325 en el següent horari. Matins de dilluns a divendres de 9 a 2 i tardes de dimecres de 2 quarts de 5 a 7 fins al 31 d'agost i dimarts i dimecres de 2 quarts de 5 a 7 a partir de l'1 de setembre. En el cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial i per tal d'evitar esperes, els recomanem demanar cita prèvia de forma telefònica al telèfon 93 770 0325. Recordem, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut restarà operatiu des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre de 2026 amb dos dies inclosos. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
4: S'enceta una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat. Aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera s'ha executat durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre d'enguany. Amb motiu d'aquests treballs, es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut

0: municipalabrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents: respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Canemat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
0: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
7: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Montse.
1: Ràdio Abrera, 107.9. Els èxits.
2: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Servei Meteorològic de Catalunya emet un nou avís per temps violent amb probabilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent que poden superar els 40 km per hora, esclafits i tornados. Al Vallès Oriental, Maresme, Selva i Osona. Recordem que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja vagi guanyant protagonisme, de fet ja plou en alguns indrets arreu del territori i aquestes properes hores. L'arribada, a més, anirà acompanyada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg d'aquestes hores que podria, de fet està previst, que s'endui la calor intensa que durant setmanes s'ha instal·lat a casa nostra. I el Departament d'Agricultura no ha detectat cap positiu de pesta porcina africana entre les 302 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que passa des de l'inici del brot, el 28 de novembre. Des d'aleshores s'han analitzat més de 11.300 senglars, mostres, de les quals 379 han donat positiu. El Departament diu que el resultat reforça la confiança en l'estratègia d'erradicació i les mesures desplegades, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat. Per aquest motiu es manté sense canvis les restriccions. I l'Ajuntament de Tàrrega reforçarà la vigilància a la zona d'oci i nocturns de la ciutat per frenar els aldarulls i les molèsties per soroll que repeteixen cada cap de setmana. La mesura arriba després d'una baralla i la detecció d'una persona en una matinada el passat diumenge davant d'un establiment d'oci nocturn. Escoltem Rosa Maria Parelló, que és l'alcaldessa de la ciutat.
4: Aquests fets són reincidents des de fa uns quants caps de setmana. Preparem un dispositiu de Mossos i policia local perquè puguem garantir la seguretat i sobretot el compliment de les ordenances i evitar les molèsties als veïns. També s'han aixecat 15 denúncies pels fets que es produeixen cada cap de setmana. No deixarem que Tàrrega es mantingui aquesta situació i nosaltres posarem tots els mitjans perquè es puguin aturar.
3: I a Lleida, al barri de Pardinyes, un home ha mort a la plaça Tragó de Noguera. Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar-ne la mort. Fons, els Mossos van descartar que es tractés d'una mort violenta. I els veïns del barri de Sants tenen un ull posat al cel per les previsions de pluja els propers dies, poques hores de l'inici de la festa major que comença dissabte i s'allarga fins al dia 30 d'agost.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Aquest dilluns 10 d'agost s'ha reobert la sala de fitness del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, CAMP, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del CAMP el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del CAMP serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:45 a 7:45 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Una setmana després de la incidència, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del Centre Aquàtic Municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al CAMP durant els darrers dies han estat els següents. Visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades i instal·lació de màquines d'ozó per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per l'activitat física i esportiva i zones de vestuari i comunes per a reprendre progressivament l'activitat i reparació dels serveis informàtics i dels torns d'accés tant del camp com de la piscina municipal d'estiu. D'altra banda, també s'estan efectuant diferents actuacions de manteniment i millora de l'accessibilitat al centre aquàtic municipal Camp, tasques pròpies del manteniment de l'equipament durant el mes d'agost, instal·lació d'una cadira adaptada per a l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a la piscina terapèutica i eliminació del mur divisori del bas per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del camp. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
2: Abrera Informació. Promoció econòmica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
2: Abrera Informació. Infància.
5: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presentar

0: al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, la ràdio de referència gràcies a tu.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
5: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.
1: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
2: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
1: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
2: Estiu a Bricocentro Abrera.
3: Bricocentro, colaje y decoración.
4: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els bombers han rebut una cinquantena d'avisos en només una hora, entre les 4 i les 5 de la tarda, per les pluges enventades i calamar-se, però per ara no han registrat cap servei rellevant. La majoria de les trucades s'han fet des del Vallès Occidental, especialment a Sabadell i Terrassa. S'han fet actuacions per fer sanejament, retirar algun arbre caigut i mobiliari urbà, i per petites inundacions. El Meteocat, a més, un avís per temps violent fins just les 6 i 10 minuts de la tarda, al Bages i al Moianès. Prèviament n'havia més un altre al Baix Llobregat, al Vallès, al Penedès i també a l'Anoia. I la circulació ferroviària està interrompuda entre Calaf i Manresa en el tram Manresa-Lleida-Pirineus per una incidència. Els sistemes d'electrificació entre Calaf i Sant Vicenç de Castellet. A més, es poden registrar retards a la línia R4 del nucli de Rodalies, segons informat Adif, que assegura que es treballa per solucionar aquesta incidència. Parlem d'una altra incidència de la qual hem informat abans, perquè també ha quedat interrompuda la circulació entre Borges Blanques i Lleida, però l'avaria, en aquest cas, que era per la catenària, sembla que ha quedat solucionada. El govern espanyol ha desallotjat avui prop de 1.800 migrants a la platja de Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals. Es tracta dels espais de Loma Margarita i el Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora també la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín. Escoltem el president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
3: Esto no ha sido una crisis migratoria. Esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
2: I la costa badalonina ha estat escenari d'un fenomen excepcional. El primer intent de còpula de tintoreres s'ha enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en dues ocasions més al món i en aquest cas és el primer que s'ha fet a les costes del Mediterrani. I el Castell de Calonge, així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al festival festiu d'aquest municipi al Baix Empordà. Porta la signatura de Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com és la Copla Sant Jordi i la principal del Llobregat. El concert avui compta amb més d'un 75% de les entrades venudes.
1: Abrera Informació amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platon i Sartip i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platon i Sartip, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta podeu escriure al mail a800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar la ruta 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar Montbus des de l'inici de la prestació del servei fa dos anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar contacte amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2 quarts a 5 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
1: Abrera Informació. Comunicació.
4: Arriba a Abrera el servei mòbil de nova generació 4G i 5G sobre les bandes de freqüència de 700 i 800 MHz dels principals operadors mòbils. La tecnologia prestada sobre aquestes bandes de freqüència, anteriorment utilitzades per la televisió digital terrestre TDT, permet oferir una millor cobertura en interiors i una major extensió de cobertura possible. Aquestes xarxes arriben per millorar la velocitat de connexió a internet, els serveis de televisió, vídeo i música a la carta, així com desenes de nous serveis que apareixeran en els pròxims anys per aprofitar el gran potencial de la tecnologia. La prestació dels serveis mòbils en aquestes bandes de freqüència pot comportar l'aparició de determinades afectacions en la recepció de la senyal de la TDT dels usuaris i usuàries d'Abrera, ja que aquestes bandes es feien servir anteriorment per al servei de televisió. Els operadors mòbils recomanen posar-se en contacte amb l'empresa Llega 700 per resoldre qualsevol tipus d'afectació que es pugui produir a qualsevol usuari o usuària de la TDT i en qualsevol punt de... i en qualsevol punt del territori estatal. Si teniu algun problema per visualitzar els canals de la TDT, poseu-vos en contacte amb l'assistència gratuïta de Llega 700. Número d'atenció gratuïta per a la ciutadania al telèfon 900 833 999, e-mail ayuda@llega700.es, pàgina web www.llega700.es, en horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a dissabte de 9 del matí a 10 de la nit. Un operari o operària de la línia Llega 700 es desplaçarà on s'hagi detectat l'afectació i procedirà a fer les tasques de condicionament necessàries per solucionar-la. Tot això sense cap cost pels usuaris i usuàries.
1: Abrera Informació. Joventut.
4: El dissabte 5 de setembre de 20:30 a 12:30 a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, al passeig de l'església número 18, acollirà la festa Fi d'Estiu Jove, una activitat adreçada als i les joves d'Abrera d'entre 14 i 25 anys amb música, animació, videojocs i bany lliure a la piscina. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria de Joventut, s'organitza aquesta proposta per acomiadar l'estiu amb una nit d'activitats i oci adreçada al jovent del municipi. A les 20:30, obertura de portes. De 20:30 a 12, bany lliure a la piscina mitjana. A les 12, tancament de la piscina i a les 12:30, final de la festa. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves d'Abrera. Per a més informació sobre la festa Fi d'Estiu Jove, podeu contactar amb el Casal de Joves d'Abrera al telèfon 686 253 157, a través del correu electrònic ejpolivalent@abrera.cat o del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. Everybody's talking about the good old days.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El sistema d'emergències mèdiques atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar la fase d'alerta del pla Procicat per calor intensa, tant de dia com de nit. Un 72% d'aquestes persones han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari. L'alerta s'ha desactivat aquest dijous a la tarda, ja que el Servei Meteorològic dona per finalitzada la previsió de superació d'aquest aquests llindars de perill per temperatures màximes i mínimes, també. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. La màxima ha estat de 41,6 graus a Vilanova de Segrià, 41,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, i els 41,1 a Torroja de Priorat. I tarda d'incidències a Rodalies. Ara està interrompuda la circulació ferroviària a la R8 entre Rubí i Castellbisbal per una incidència a la infraestructura. En aquesta última estació, Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Rubí, amb parada intermèdia a Castellbisbal. Recordem que també està interromput el servei entre Manresa i Calaf per una incidència als sistemes d'electrificació, amb retards, en aquest cas, a la R4. Per cert, que la línia 1 del metro estarà de nou de servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost. Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat a les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar aquests dos punts. Avui ha visitat les obres la presidenta de TMB, Laia Bonet.
3: Permet renovar integralment la via, allà on hi havia balà estem posat plaques de Formiró, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
2: I un home de 50 anys ha mort aquesta tarda a la platja de Llevant de Cunit, una platja per cert vigilada on onejava la bandera vermella que prohibia el bany. El telèfon d'emergències ha rebut la trucada minuts abans de les dues. Un socorrista havia tret un home de l'aigua inconscient i li practicava maniobres de reanimació que ha continuat a dues ambulàncies del SEM, però que no han pogut fer res malauradament per salvar-li la vida. 20 persones han mort ofegades a la platja des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. I la Universitat Rovira i Virgili ha portat la ciència a les festes de la Cinta de Tortosa amb l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, inaugurada a la plaça del Mercat. Una mostra que relaciona diferents elements de la festa amb disciplines científiques i que es podrà visitar fins al 10 de setembre.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha dut a terme recentment diversos treballs d'adequació i millora de les cartelleres municipals ubicades tant al nucli urbà com als diferents barris del municipi. Les actuacions han consistit en el poliment i la pintura de les cartelleres, especialment a l'espai destinat a l'expressió ciutadana. Aquesta zona havia patit un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús habitual de cintes adhesives i altres materials emprats per la ciutadania per enganxar-hi cartells i anuncis. A més, també s'han substituït diversos matacrilats de la part de les cartelleres destinada a la difusió dels cartells, avisos i comunicacions oficials de l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de millorar-ne la conservació, la visibilitat i la imatge. Amb aquestes actuacions, des del consistori es continua treballant en el manteniment i la millora dels espais i elements d'informació pública ubicats al municipi. Aquesta intervenció permet millorar unes cartelleres que són una eina tant per a la comunicació institucional com per a l'expressió ciutadana, facilitant que entitats, associacions, comerços i veïnat disposin d'espais adequats per difondre activitats, iniciatives i informació d'interès general. Al mateix temps, la renovació de les cartelleres contribueix a millorar la imatge de l'espai públic, afavoreix una millor visibilitat dels continguts exposats i garanteix que la informació municipal arribi a la ciutadania en les millors condicions.
1: Abrera Informació. Esports. Entitats.
4: Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Super Enduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Ràdio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
0: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport del motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories, de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria èlipa. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
5: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi, que, bueno, que espero que li agradi a tothom, és el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
4: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fittipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
5: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es porti la seva cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Aquests 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals i que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. L'entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Breda tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
4: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederic a Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi AbreraEnduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal 3W.

0: Consulta el perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat, no estarà permès el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han rebut una cinquantena d'avisos en només una hora, entre les 4 i les 5 de la tarda, per les pluges esmentades i calamar-se. Per ara no s'ha registrat cap servei rellevant. La majoria de les trucades s'han fet al Vallès Occidental, especialment a Sabadell i Terrassa. S'han fet actuacions de sanejament, retirar arbres caiguts, mobiliari urbà i petites inundacions. Recordem que el Metrocat ha emès un avís per temps violent fins a les 6 al Bages i al Moianès, i també ho havia fet el Baix Llobregat, el Vallès, l'Alt Penedès i l'Anoia. I si ens fixem en la temperatura en general, també hem de parlar de la temperatura de l'aigua del mar, que ha batut rècords enguany. Arriba als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins, la flora i la fauna. La Mediterrània, de fet, està immersa en una onada de calor amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres de la Costa Brava que han fregat els 28 graus. Aquest valor són totalment inèdits en registres de l'Estartit i les Illes Medes. Escoltem Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit.
2: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
1: Per cert, que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han incorporat aquest estiu per primera vegada 60 polseres d'alerta tèrmica destinades al personal municipal que desenvolupa la seva feina a l'aire lliure. Ho fan per reforçar la prevenció davant les altes temperatures. 30 d'aquestes estan destinades al personal d'obres i serveis i 30 a medi ambient. Les polseres emeten un avís lumínic, sonor i de vibració quan es detecta que la temperatura corporal del treballador arriba als 37,8 graus. I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma per assumptament falsificats. Si fossin autèntics, tindrien un valor al mercat superior al 1,5 milió d'euros, segons la taxació dels perits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta, investiguen les persones de 43 i 60 anys per un delicte de la propietat industrial. I un estudi del Centre Tecnològic del Vi, el Vitec, analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO de Terra Alta a partir dels vins de 7 cellers de les zones de producció i permet aprofundir en la singularitat d'aquests vins.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text, material autoeditat, l'ordinador tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre d'enguany, amb dos dies inclosos. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera a data 1 de l'1 del 26 i matriculat en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 a quart d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de les AFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció ja s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, a través del centre educatiu o AFA, en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. A més, en el marc de l'aposta dels centres educatius per a l'ús de les tecnologies a l'aula, es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o la tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. Igualment, per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut és del 50% del cost del material didàctic. A més, els informem que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma de vals a l'alumnat de primària i secundària. Els informem que un mateix objecte no pot estar subvencionat dues vegades i, per tant, si ja fan ús o tenen la voluntat de fer-ne, de l'ajut que es proporciona des de l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres i material autoeditat, és preferible que els vals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Recomanem a les famílies que per a formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través del web municipal abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el servei d'atenció ciutadana al telèfon 93 770 0325 en el següent horari. Matins de dilluns a divendres de 9 a 2 i tardes de dimecres de 4:45 a 7 fins al 31 d'agost i dimarts i dimecres de 4:45 a 7 a partir de l'1 de setembre. En el cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial i per tal d'evitar esperes, el recomanem demanar cita prèvia de forma telefònica al telèfon 93 770 0325. Recordem, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut restarà operatiu des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre de 2026, amb dos dies inclosos. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
3: S'enceta una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat. Aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera s'ha executat durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre d'enguany. Amb motiu d'aquests treballs, es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat. Així, el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: del joc.
1: Sense emoció per les regles del joc.
0: La doctrina seguís un camí sense opcions.
1: La doctrina seguís un camí sense opcions.
0: Si mostres ambició escapant dels seus rols. No hi ha més solució, pobres, oi, repressió.
2: No hi ha més solució, pobres, oi, repressió.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i, una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària està interrompuda a la línia R8 per una incidència a la infraestructura a Castellbisbal. A més, per un problema en els sistemes d'electrificació entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost, els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 també pateixen demores. Renfe ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Mollet Sant Fost. També hi ha retards, per cert, que poden superar els 30 minuts a la RL4 entre Manresa i Calaf per una incidència a l'electrificació amb servei alternatiu per carretera. Aquesta incidència també provoca demores a la R4. Tarda de pluges, els bombers han atès entre les 2 de la tarda i 2:15 del vespre 94 avisos relacionats amb l'episodi de pluges, tempestes i ventades. La majoria s'han fet des de la Regió Metropolitana Nord, de les quals també algunes al Vallès Occidental. Protecció Civil ha activat aquesta tarda en fase d'alerta el pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses les properes hores, especialment de cara a demà divendres al vespre i dissabte al matí. El Meteocat diu que durant el vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, xàfecs que anirien acompanyats de calamar-se. I el Baix Penedès es prepara per una nova verema. Com a la major part del territori, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura, per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua i la calor dels darrers mesos. Els preocupa, amb un ull al cel i també un altre, diuen, a la butxaca. Escoltem l'enòleg i viticultor Martí Giral.
2: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera, un any de sequera, dos o tres anys de sequera, no? Dos o tres anys. El míldio, que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, doncs perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
1: I l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat avui davant la subdelegació del govern a Lleida el col·lapse del sistema de cites prèvies a tràmits d'estrangeria. Critiquen que les cites que es donen són insuficients i això fa endarrerir fins a 11 mesos els tràmits de les persones que volen un permís de treball. I una nova combinació de fàrmacs millora el control del càncer renal avançat. Ho indiquen els resultats d'un assaig clínic internacional de fase 3 que s'ha publicat a la revista The Lancet, que s'ha fet amb 747 pacients. Recordem que aquest tipus de càncer, segons dades de la Vall d'Hebron, causa 150.000 morts al món.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu. Ràdio Obrera, la música que t'agrada.

0: Carlo, baby. 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: La més propera. Ràdio Abrera. La teva ràdio.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Cuando bailo suena ta ta ta.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha activat aquesta tarda en fase d'alerta al Pla Inuncat a l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores, especialment divendres del vespre i dissabte al matí. Aquesta nit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els xàfecs aniran acompanyats o poden anar de tempesta i fenòmens de temps violent. Per demà divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a punts del litoral, el prelitoral de la Catalunya central i el nord-est. Els bombers han atès entre les 2 de la tarda i 2:15 del vespre un total de 94 avisos relacionats amb l'episodi de pluges, tempestes i ventades. I avui les temperatures ja han afluixat. De cara a demà, el descens ja serà més evident. Els valors més habituals se situaran entre els 28 i els 34 graus. El SEM, per cert, ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el Procicat per calor intensa. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus a Ponent, Terres de l'Ebre i Priorat. La màxima ha estat de 41,6 a Vilanova de Segrià o els 41,3 de Vinebre. I la picabaralla política entre el govern i el Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Aquesta tarda n'ha parlat també el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
2: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino y ellos lo saben. Harían bien en leerse la jurisprudencia también del Tribunal Supremo sobre esas expulsiones de los menores sin ningún tipo de expediente administrativo.
1: I el govern ha habilitat avui, precisament, 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració demà davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig de l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació exigeixen la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons, reclamen reforç de la plantilla i amenacen amb més mobilitzacions si no hi ha solucions a aquest tema. Darrer punt, la Diputació de Barcelona renovarà la xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobus Plus. Amb una inversió de més de 3 milions d'euros permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar armariets i també un servei de préstec i renovació de llibres. Afectarà 28 dels municipis.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
3: Ruta 66.
4: Puntuals com cada setmana arriba el nostre viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu de la selecció musical d'aquesta edició. Soc en Pitu Dos Santos. Si esteu preparats, comencem amb les noves propostes. Vinga, som-hi, endavant!
0: Ruta 66, el més nou,

Celebrate forma part d'un EP dels Blackstone Cherry, una banda de Kentucky amb 25 anys d'història de hard rock i southern. La cançó que hem escoltat és un himne a la superació. 6 temes originals conté aquest treball. Una d'elles és aquesta, Neon Eyes.

0: Ruta 66. Els originals i les seves versions.
1: Abans escoltàvem dos dels 6 tracks que formen part del nou EP dels Blackstone Cherry, però el nou treball també inclou una versió que punxarem a continuació. Es tracta d'una composició de l'any 85 dels britànics Simple Minds, tot un èxit titulat Don't You Forget About Me.

Telephone Line, un dels grans hits de l'Electric Light Orchestra, liderada per Chief Lynne, forma part del sisè àlbum d'estudi de la banda britànica, A New World Record, editat l'any 1976, és a dir, això fa 40 anys. El disc conté 4 singles, el que hem punxat, també Rockaria, Do Ya, i aquest que ve a continuació, Living Thing.

Calling America! Continuem amb l'Electric Light Orchestra, una de les meves favorites, banda sonora de la meva vida. Un altre aniversari era fa 40 anys de l'edició de l'11è àlbum d'estudi d'ells, Balance of Power, amb composicions idònies per les radioemissores del moment, com aquesta, So Serious.

The Beaches of Cheyenne és un dels tracks del disc Fresh Horses, el sisè àlbum d'estudi de Garth Brooks, el més gran de la música country dels anys 90 a USA. Sis singles extrets d'aquest àlbum de 10 tracks. Un d'ells, una cançó composada per Steven Tyler i Joe Perry dels Aerosmith. Disc multiplatí al seu país amb cançons com She's Every Woman.

Breaking Out of Hell. Aquesta cançó dona títol al quart àlbum d'estudi dels australians Airborne. El vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66. D'això fa 10 anys, el temps passa volant. Un disc de hard rock pur i directe, enèrgic, molt semblant als mítics AC/DC. Un disc que inclou una cançó dedicada al desaparegut Lemmy Kilmister. Anem per una altra, Get Back Up.

Breaking Out of Hell, àlbum d'èxit del Sailborn al seu país, Austràlia i a la Gran Bretanya. Ara fa un mes aproximadament van passar per Barcelona amb un concert apoteòsic. I ara sí, l'última cançó del treball dedicada com a tribut al líder dels Motörhead, el desaparegut Lemmy Kilmister, la que porta per títol It's All for Rock and Roll.

Breaking the Chains és un dels tracks que formen part del disc Turn Back the Time, el nou treball del Subway, banda alemanya i suïssa de hard rock amb més de 30 anys d'història. I amb ells tancarem el programa d'avui. Amb una altra de les noves del Subway, que s'anomena Calling for You, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. Són les 11. ¿Qué
1: hora
0: son,
1: mi corazón? Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
6: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
8: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.
9: Ba, ba, ba, ba. Mhm, mhm. Aha, aha.
10: Oh, dieses, die, die...

You're on your own.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos, no utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins, allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
3: Hora 23.
2: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: Ràdio Abrera. Són les 12. Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, ara balla,
1: ara balla. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha.
3: Ya no sonríe más arreglato.
4: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
5: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera.
8: A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si la calor no et

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
3: Ajuntament d'Abrera.
4: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: sabia que la íbamos a liar.
1: Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Brera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les dues.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.